0: matí, lupul jove diz cucurucú! Ei, Talí!
1: Cuti, cuti, cuti, cuti, cutesc, cutesc! I com ves tu amb el tio,

El meu cuquet, anem allà que li darrere, el meu cuquet encara es fa ben guist. Me convendrà, passarà per la guiola, passarà per ora contra començar.